0: Gloria Trevi, vamos a llegar a las 7:45, 6:45 en Canarias, información regional.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dilluns 24 d'agost, són 7:45 del matí. Avui el govern de Salvador Illa torna a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts se celebrarà el primer Consell Executiu i el cap de setmana el govern en conjunt sortirà de Palau per fer unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Una reunió que servirà per dibuixar l'estratègia política del curs que ve. Sobre la taula, el govern es trobarà temes que han generat polèmica durant l'estiu, com el fet que no s'hagi enviat des d'alert durant l'episodi de pluges aquest cap de setmana al Tarragonès, el col·lapse a Rodalies el dia de l'eclipsi i l'inici d'un curs escolar marcat per les protestes dels mestres. De seguida entrem en matèria, abans la informació de serveis. La mirada continua posada al cel perquè Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per aquest dilluns per la previsió de tempestes a l'interior de Catalunya, en especial a les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Segons les previsions, des del migdia fins la mitjanit, els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat a mitja hora i en acompanyats de tempesta i de fenòmens de temps violents, sobretot de pedra. Ampliem aquesta informació amb l'EMET. Jordi Urías, bon dia.
3: Bon dia. Avui a Catalunya s'espera un dia de temps inestable perquè a partir del migdia els núvols d'evolució poden desenvolupar ruixats acompanyats de tormenta a l'interior, que poden ser localment forts o molt forts, acompanyats de calamarsa, i poden ser persistents al Pirineu, sense descartar-se altres punts més cap al litoral. Perill important a Lleida i a la Depressió Central de Barcelona per pedra de més de 5 centímetres i acumulats importants en poc temps. Pel que fa a les temperatures, les màximes baixen lleugerament de Lleida, amb pocs canvis a la resta. S'esperen màximes per avui de 34 graus a Girona, 32 a Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. El vent d'avui del sud-est fluix a moderat, tendint a bufar moderat a Tarragona i al sud de Lleida. A la resta, fluix variable, a les hores centrals bufarà de component sud, fluix a moderat. És una informació d'EMET.
2: I pel que fa al trànsit, a la 2, a Castellbisbal, un accident provoca congestió en sentit Lleida amb un carril tallat, a la P7, circulació intensa al Vendrell, en direcció Barcelona, per un vehicle avariat al voral, i també retencions entre Tarragona i Constantí, on només hi ha un carril obert. A Barcelona, complicacions habituals als cinturons, retencions tant a la B10 en sentit sud, cap al Nus de Llobregat, com a la B20, també en sentit sud. I a Santa Coloma de Gramenet, un vehicle avariat complica la B20 en sentit Tiana. Per cert, que a partir d'aquest dilluns s'ha restablert el servei de ferrocarrils de la Generalitat a la línia Barcelona-Vallès, un cop acabades les obres de millora. Salutacions de Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. Avui el govern torna a la feina després de les vacances d'estiu. Es reunirà dimarts en el primer Consell Executiu del curs, el cap de setmana vinent. Com dèiem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una reunió fora del Palau de la Generalitat. En aquest cas, al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per dissenyar l'estratègia del nou curs. Llorenç Llop.
4: Una reunió que ja és habitual per inaugurar el curs polític i per abordar els assumptes principals i prioritaris, com ara les infraestructures. Sobre la taula hi ha una llarga llista: Rodalies, la transformació de l'AN2 al Maresme i la variant de les preses a Olot. També es tractaran temes com els accessos als pobles de muntanya de l'Aran, les obres de l'N260, l'eix de Comiols, la seguretat de la C28 i el nou corredor del pont de Suert-Xerallo. Amb motiu de l'estat de la província de Lleida, el govern s'implicarà en l'eix transversal ferroviari, en les noves funcions de l'aeroport d'Alguaire i en el pla de futur de l'aeroport de la Seu d'Urgell perquè pugui oferir un servei real de transport públic. Més assignatures pendents que la societat reclama cada cop més són la gestió forestal i l'adaptació dels boscos, a més de la crisi de l'habitatge. Altres qüestions capdavanteres durant aquests dies seran l'execució del pressupost d'enguany i el reforç de la seguretat amb les convocatòries de les unitats judicials i dels Mossos d'Esquadra.
2: Un altre tema que ha generat polèmica política és la celebració aquest dissabte a Barcelona d'un acte convocat per un grup d'ultra europeu anomenat Save Europe Act a la plaça Sant Jaume. El grup xenòfob propugna una Europa blanca i una remigració massiva. Grups antifeixistes van organitzar una contramanifestació de protesta. Un cordó policial dels Mossos va impedir que tots dos grups poguessin unir-se i enfrontar-se. Els comuns reclamen que s'investigui aquest acte i l'Ajuntament de Barcelona traslladarà a la Fiscalia les consignes que s'hi van cridar, per si són constitutives d'un delicte d'odi. Els comuns han denunciat la plataforma Ultra i demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros. Aquest dilluns, la previsió de pluges continua posant alertes, sobretot les comarques de Lleida. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat per pluja intensa i calamar-se. Un nou episodi de mal temps després de les inundacions d'aquest dissabte al Tarragonès. Els alcaldes de municipis de com Roda de Berà i el Vendrell reclamen mesures estructurals contra les inundacions i assenyalen que la via del tren és una infraestructura que dificulta la sortida d'aigua cap al mar, mentre els veïns demanen solucions i continuen amb les feines de neteja. Laura Zurriaga.
5: Pues a treure aigua i porqueria, sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua.
6: Son todo escombros, restos de basuras, etcétera. Es insalubre.
7: Pues en casa tenemos tres coches y los tres coches se los tiene que llevar la grúa y veremos a ver un poco qué es lo que ocurre. Hemos llamado a los seguros.
8: Una desena de persones van resultar ferides. Preocupa l'estat de dues d'una mateixa família ingressades de gravetat per la caiguda d'un mur al mercat de Roda de Berà. A la localitat, al càmping d'on es van evacuar 300 persones, en zona inundable, treballa per recuperar la normalitat. Els alcaldes de Roda i el Vendrell reclamen una configuració de les zones marítimes. Pere Virgili afegeix que DIF ha d'acuir els passos d'aigua sota la via del tren.
9: Creiem que és una competència i obligació de DIF. Nosaltres ho hem reclamat diverses vegades, aquest mateix. El vam reclamar quan ens feien les obres del túnel de Berà, perquè estava dins de l'àmbit. Hòstia, aprofiteu i foteu un pas tres vegades més ample i més alt.
8: El govern defensa que no s'enviés un alerta a la població perquè el risc era de 4 sobre 6 i només s'activa per damunt del 5. Els alcaldes no entren en valoracions.
9: En aquella hora de la matinada i fent una hora ja que plovia molt fort, era més aviat contraproduent haver enviat l'alerta.
8: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat amb previsió de fortes pluges aquest dilluns, sobretot al Pirineu, Prepirineu Oriental i a Ponent. Les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
2: En aquest sentit, una plataforma veïnal del Vendrell reclama una revisió tècnica i pública de les inundacions registrades al municipi aquest darrer episodi de pluges torrencials i de funcionament de les infraestructures de drenatge. L'entitat reconeix la intensitat extraordinària de l'episodi i la tasca dels serveis d'emergència, però considera necessari analitzar amb dades objectives què va funcionar i què no per reduir els riscos en futurs episodis. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la Ràpita, al Montsià, Mirena Moreno.
10: Bon dia. Sí, segons ha informat la policia catalana, cap a quarts de 4 de la matinada va rebre un avís sobre un enfrontament violent al municipi. En arribar, els agents van trobar un home ferit. Un equip d'emergències mèdiques el va atendre en el lloc dels fets, però finalment va morir. S'ha obert una investigació per esclarir els fets i s'ha decretat secret de les investigacions.
2: I detingut un home de 40 anys del Picat a Segrià, acusat presumptament de fer tocaments a un grup de nois, alguns dels quals podrien ser menors, fets que han tingut lloc durant la festa major.
10: La policia catalana també investiga una possible agressió sexual. Una noia denuncia que tres joves la van amenaçar amb una navalla per robar-li diners i l'haurien agredit. Els agents ho investiguen, però de moment sense detencions. L'Ajuntament de la localitat condemna els fets i els titlla d'absolutament intolerables. Creu que són successos aïllats i puntuals i demana que no s'utilitzin per generar mala maror i un clima d'inseguretat. El consistori treballa perquè les festes siguin segures i respectuoses per tothom.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen d'un projectil que un veí del barri de Sants, a Barcelona, ha denunciat haver trobat al seu domicili.
10: L'home va presentar la denúncia aquest diumenge al matí, segons han informat fonts de la policia catalana Ràdio 4. Els Mossos han obert una investigació per esclarir com arribar la bala a l'habitatge, determinant-ne el calibre i saber si es va disparar en algun punt pròxim.
2: I ens quedem a Barcelona perquè, segons ha pogut conèixer la Fundació Arrels, aquest any han mort 11 persones sense llar, 4 aquest estiu. La Fundació va acomiadar divendres al cementiri de Montjuïc en Pere López, una persona de 63 anys que vivia al carrer i aquí l'equip de l'entitat acompanyava des de feia un any i mig. En Pere va morir a l'hospital després que membres de la Fundació el trobessin en mal estat i alertessin una ambulància. Arrels alerta que les persones que han viscut al carrer moren de mitjana uns 25 anys abans que la resta de la població. Bob Walker és membre de l'equip de carrer de l'entitat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: El que sabem és que moltíssima gent que dorm a carrer tenen una salut de base molt fràgil, no? A nivell orgànic, a nivell psíquic, a nivell neurològic, I que no ens cansem de dir, no?, que dormir a carrer escurça la vida. L'esperança de vida d'una persona sense llar a Barcelona són uns 20-25 menys que la població general. I al final dormir a carrer mata.
2: A la crònica esportiva, el Barça s'ha imposat a l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria de 5-0. Josep Capel, bon dia.
12: Bon dia, estrena del Barça a la Lliga espectacular en golejada a Elx. 5-0 amb doblets del capità Rafinha i de Fermín i un altre de Adeyemi que debutava en partit oficial i ho va fer de titular i, com deia, marcant. També va tenir minuts a la segona meitat Gordon, que va estar força encertat, fent dues assistències. Sobre el nivell i la intensitat de l'equip, en parlava Rafinha.
13: Creo que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Si empezamos el partido desde el primer minuto en el máximo nivel, creo que se lo hace muy fácil. Creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
12: L'única mala notícia pels blaugrana va ser la lesió de Gavi al genoll dret, on, recordem, ja ha estat operat en dues ocasions. Avui se li faran més proves per veure l'abast d'aquests problemes. El pròxim partit del Barça serà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou en el duel pendent de la primera jornada. S'inicia setmana moguda, també en clau mercat, ja que s'esperen més fitxatges, especialment d'un nou, i sortides com les de Casador i Alejandro Valde. Aquest últim ni tan sols va entrar en la convocatòria ahir.
2: I en segona divisió, aquest diumenge el Sabadell ha sumat un punt després de l'empat a 0 en el seu partit contra el Castelló. I de ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta. Aquest diumenge, a la segona etapa, la victòria ha estat per Matthew Brennan, que ha superat en l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i Puigcar, que ha acabat tercer. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
2: I ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una victòria en aquesta Vuelta. La Filmoteca de Catalunya repassa la influència del feminisme en el cinema i l'audiovisual català dels últims 50 anys amb l'exposició Feminismes Fílmics, que aplega treballs de creadores de diferents generacions com Carla Simón, Eugènia Balcells o Marc Coll. La mostra pren com a punt de partida les primeres jornades catalanes de la dona del 1976. Marta Orquín.
15: Per primer cop, després de molt temps, unes 4.000 dones es van trobar per parlar dels seus problemes.
16: Al maig del 1976 van celebrar-se a la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona, una fita històrica del feminisme en què les dones, després de la dictadura franquista, reivindicaven canvis.
17: Som les criades de los maridos, som les criades de los hijos.
16: 50 anys després, la Filmoteca de Catalunya parteix d'aquesta trobada i explora la influència dels feminismes en el cinema i la creació videogràfica a Catalunya. Amb mirada actual, rellegeix a través de la càmera ara de dones creadores, els nou temes que es van debatre en aquelles jornades. Treball, barris, família, educació, mitjans de comunicació, política, legislació, ruralitat i sexualitat. Qüestions encara pertinents. Alexandra Laudo, comissària de l'exposició Feminismes Fílmics.
18: Hi ha certes inquietuds, demandes, reivindicacions que encara segueixen estant presents al llarg de totes aquestes dècades. Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que estan ja més consolidats socialment.
19: Deuen tenir sempre la sensibilitat a flor de pell.
16: De l'arxiu de la Filmoteca i d'altres fonts s'han fet nous remuntatges de fragments de pel·lícules i projectes audiovisuals d'una cinquantena de cineastes i dones artistes dels últims 50 anys. Una gran conversa intergeneracional amb mirada feminista entre Mari Chordà, Eugènia Balcells, Emma Cohen, Fina Miralles, Carla Simón o Marc Coll.
2: I avui acabem amb un tango de Piazzolla.

Aquest tango per a dues guitarres és una de les peces del repertori del duo Striago, fundat pels músics italians Mario Strianti i Piero Agosti, que faran un concert aquest vespre al Palau de la Música en el marc dels concerts d'estiu.

0: un vehicle adaptat per a un usuari amb cadira de rodes. És un preu disparat que per llei poden cobrar, tot i que el viatge no superi els 10 euros. Associacions de taxistes com Elite Taxi ho veuen desproporcionat. Oliver Contel, portaveu.
1: És legal. Lo que pasa es que no es justo. Claro, no es justo que una persona de movilidad reducida tenga que pagar semejante cantidad por un sobrecoste en un servicio que pudiera ser perfectamente disminuido por la administración.
0: Un abús que associacions de persones amb mobilitat reduïda també demanen revertir. El president de Cocarmi, Frederic Crespo, reclama que el trajecte els hi costi el mateix que marca el taxímetre com a la resta d'usuaris.
2: La discapacitat ja sabem que és una cosa sobrevinguda, que ningú l'ha volgut, però és que a més que això et costi diners, pensem que és una mica algú que s'ha de resoldre.
0: A ciutats com Barcelona hi ha ajudes per a persones amb discapacitat, però el tràmit per aconseguir-les critiquen és difícil i tampoc hi ha taxis suficients per la demanda existent. A banda, cada ajuntament té la seva pròpia normativa, una mancança que s'agreuja encara més fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: De l'àmbit de la salut, ens fem ressò de l'Hospital Germans Trias, que lidera Stop Iatro, un projecte europeu perquè les persones grans fràgils no perdin la seva funcionalitat, la seva autonomia i la seva qualitat de vida quan reben atenció hospitalària o per la prescripció de fàrmacs durant l'ingrés. Ana Banyeres.
4: El programa Stop Iatro està participat per geriatres i farmàcia i s'encarreguen d'identificar quines són les estratègies més convenients perquè els pacients més fràgils d'edat avançada no pateixin iatrogènia, és a dir, perdin les seves capacitats o s'acabin desorientant com a conseqüència de l'ingrés. I un cop es defineixen les accions, es treballa amb els pacients i els seus cuidadors perquè no apareguin aquests danys no intencionats i sigui més fàcil la transició de l'hospital al domicili. Doctor Miquel Mas.
5: Stop Iatro marca un pla d'atenció en el qual els pacients i els cuidadors són proactius i a partir dels quals pues, ajuden a tenir una millor cura, no només durant el procés agut, sinó a l'alta de l'hospitalització.
4: Un pas endavant cap a la medicina geriàtrica personalitzada.
5: L'objectiu no només és tractar la malaltia, sinó preservar la funcionalitat, l'autonomia i la qualitat de vida. Empoderar a les persones amb la seva resposta a les necessitats de salut que precisen.
4: En els adults d'edat avançada que presenten fragilitat, la pèrdua d'autonomia pot constituir una de les conseqüències més freqüents de les estades hospitalàries.
3: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. La mitgera d'un edifici al barri del Born de Barcelona s'ha convertit en el suport de l'escultura anomenada l'Escletxa. És una esquerda feta amb mirall on estan gravats els noms de víctimes de feminicidis, un projecte artístic creat pel col·lectiu Ilium de la Plataforma contra les Violències de Gènere. Marc Esparza.
6: En aquesta escultura encastada en una paret entre edificis del carrer Pescateria del barri del Born es poden llegir noms de dones, nens i nenes i dones trans, totes víctimes de la violència de gènere. Coral Vicent, membre del col·lectiu Ilium.
7: I en el que veiem dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida. I un dels conceptes també que té l'escletxa era que quan el sol reflexa també a l'escletxa, el mirall es poguessin reflectir aquests noms a l'espai públic, que poguessin també interpel·lar el vianant d'una altra manera.
6: Una obra que l'Ajuntament vol dedicar a la memòria de les víctimes, Raquel Gil, regidora de Feminismes.
8: Aquesta escletxa i aquesta cicatriu doncs, no sempre visible, però que hem volgut homenatjar fent que sigui part de la memòria de la nostra ciutat, la memòria d'aquestes dones, víctimes d'aquesta violència, han perdut la seva vida.
6: L'escletxa forma part del projecte del consistori per rehabilitar les parets mitgeres de la ciutat que queden visibles en l'espai públic per tal d'aconseguir una integració arquitectònica d'aquestes parets en la ciutat.
3: Repassem més informacions en format breu amb la Núria Alcalà. Bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana demanen la compareixença del ministre de l'Interior per les actuacions policials a Elx durant la prèvia del partit de Lliga entre el Barça i l'Elx d'aquest diumenge.
9: Segons han denunciat diversos aficionats del Barça a les xarxes socials, la policia va requisar estelades i van colpejar un dels assistents fent uns de la porra fins a reduir-lo a terra. El club ha emès un comunicat condemnant l'ús desproporcionat de la força i es reserva el dret a emprendre més accions.
3: L'Ajuntament de Barcelona continua recollint informació sobre la manifestació xenòfoba Save Europe Act per reportar els fets a la Fiscalia en els propers dies.
9: El consistori està recopilant la informació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra sobre els discursos racistes i xenòfobs que es van produir amb motiu de la convocatòria celebrada aquest dissabte. La voluntat és elevar els fets a la Fiscalia en els propers dies, un cop es disposi de tota la informació perquè valori si es va cometre un possible delicte d'odi i, si és el cas, obrir un procediment judicial contra els convocants.
3: I un seguit d'aldarulls violents registrats aquesta matinada obliga obligat a retardar la processó de la matinal de Sitges.
9: Diversos grups de joves han protagonitzat un seguit de disturbis a la zona del Passeig de la Ribera, uns fets violents amb destrossa de mobiliari urbà, d'aparadors i crema de contenidors que ha obligat els Mossos a

0: Desplega diverses unitats antiavaluts. De moment no consten ferits ni detinguts. L'Ajuntament de Sitges ha condemnat els fets.
1: Les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida han avançat la collita d'ametlles. La producció serà semblant a la de l'any passat gràcies a les zones de regadiu, però en camps de secà no serà tan bona. Bona part d'aquesta producció d'ametlles a Catalunya es concentra en aquesta zona. Pepa Sant Genís.
2: La collita d'ametlla enguany s'ha avançat uns 10 dies a causa de les onades de calor de l'estiu. Les temperatures per sobre dels 40 graus molts dies a la plana de Lleida han afectat el desenvolupament de les ametlles. Es preveu, però, una bona campanya, com la de l'any passat. També es mantenen els preus al voltant dels 5-30 euros per quilo d'ametlla sense closca. Xavier Cullerès és el responsable de fruita seca de Jar.
3: Enguany s'ha avançat potser pel tema de les calors i així. Avançat, i ara ja estem en plena campanya, fort de campanya. Possiblement 8 o 10 dies més avançat que els altres anys.
2: De nou, els rendiments varien en funció de si són camps de rec o de secà. En produccions, en camp de secà, de fins a 200 quilos de gra per hectàrea de mitjana, mentre que en els de regadiu aquesta xifra es dispara fins al 1.500 o 2.000 quilos. A Catalunya, les finques d'ametller de secà superen les de regadiu. Sergi Martínez, el responsable de fruita seca de la Unió de Pagesos.
4: El regadiu s'espera una molt bona collita. Hem arribat a un moment en què la collita de regadiu supleix completament la del secà.
2: Segons les dades del Departament d'Agricultura, enguany a Catalunya es produiran gairebé 34.000 tones d'ametlla. La major part es concentra en la demarcació de Lleida, amb més de 21.000 tones.
1: Moment ara pels esports. Josep Capel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Esports.
5: La lesió de Gavi ahir al camp de l'Elx és menys greu del que semblava. Només té una contusió al genoll dret i es reincorporarà als entrenaments en un termini breu. Un Barça que ha tornat avui a la feina amb Rodri entrenant amb el grup. D'altra banda, el club ha emès un comunicat lamentant i condemnat en l'ús excessiu de la força per part de la policia i la detenció d'aficionats blaugranes que portaven estelades a Elx. Un símbol legal específic que no incita a l'odi o a la violència. El Barça s'ha posat a disposició del soci detingut i la seva família pel que pugui necessitar. El president Joan Laporta, per cert, ha estat avui la presentació dels actes del centenari de la secció del bàsquet de l'entitat. Jorge Agüero, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Tal dia com avui, però de fa tot just 100 anys, a la plaça del Teatre, al costat de les Rambles, la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona aprovava la creació de la secció de bàsquet. Avui, per tant, tret de sortida del centenari, que consistirà en una desena d'activitats i homenatges i amb una gala com a plat fort que encara s'ha d'encabir al calendari. La primera plantilla amb les 10 incorporacions i Sekulic al capdavant han estat a l'acte, també nombroses llegendes i, per suposat, el president Laporta, que ha deixat al costat l'actualitat del club per recordar que, amb el bàsquet, el millor encara ha de venir.
5: I pel que fa al Girona, comença a tancar carpetes, alguna d'elles conflictiva, Josep Guardiola.
7: El serial Víctor Zigankov està a punt de tancar-se. El seu agent anunciava el passat divendres una roda de premsa per avui a les 12 del migdia. No només no hi havia acord entre les dues parts, sinó que el trencament era total. Curiosament, després d'aquest anunci, el Girona li ha obert de bat a bat les portes de sortida a l'ucraïnès i el que havia de ser una clàusula de rescisió de 20 milions s'ha convertit en un 4 més 1 de variables perquè aquesta mateixa setmana firmi per l'Ajax d'Amsterdam, on tornarà a estar amb Mitchell. Mentrestant, també aquest matí, doble presentació de Furtado i Mumín, que arriben ja per estar a disposició del tècnic des del pròxim partit.
5: I en handbol, avui es disputa la final de la Supercopa de Catalunya entre el Barça i el Freaking Granollers a Calella a partir de 8:45 del vespre. Abans, a 7:15, es jugarà la final femenina entre el Granollers i el Lleida.
1: Gràcies, Josep.
5: Fins ara.
1: De la cultura, la Filmoteca de Catalunya repassa la influència del feminisme en el cinema i l'audiovisual català dels últims 50 anys amb l'exposició Feminismes Fílmics, que aplega treballs de creadores de diverses generacions, com Carla Simón, Eugènia Balcells o Marc Coll. La mostra pren com a punt de partida les primeres jornades catalanes de la dona del 1976 i viatgem amb la Marta Orquín.
8: Per primer cop, després de molt temps, unes 4.000 dones es van trobar per parlar dels seus problemes.
9: Al maig del 1976 van celebrar-se a la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona, una fita històrica del feminisme en què les dones, després de la dictadura franquista, reivindicaven canvis.
10: Como las criadas de los maridos, somos las criadas de los hijos.
9: 50 anys després, la Filmoteca de Catalunya parteix d'aquesta trobada per explorar la influència dels feminismes en el cinema i la creació videogràfica a Catalunya. Amb mirada actual, rellegeix a través de la càmera de dones creadores els nou temes de debat d'aquelles jornades: treball, barris, família, educació, mitjans de comunicació, política, legislació, ruralitat i sexualitat. Qüestions encara pertinents. Alexandra Laudo, comissària de l'exposició Feminismes Fílmics.
11: Hi ha certes inquietuds, demandes, reivindicacions que encara segueixen estant presents al llarg de totes aquestes dècades. Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que estan més consolidats socialment.
12: Deuen tenir sempre la sensibilitat a flor de pell.
9: A partir de l'arxiu de la Filmoteca i altres col·leccions s'han fet nous remuntatges de fragments de pel·lícules i audiovisuals d'una cinquantena de dones cineastes i artistes. Una gran conversa intergeneracional que abraça cinc dècades entre Mari Jordà, Eugènia Balcells, Emma Cohen, Fina Miralles, Carla Simón, Helena Trapé o Marc Coll. La mostra compta amb l'assessorament de Marta Selva.
13: És l'existència d'aquesta genealogia, no? D'aquest recorregut de diferents etapes en les quals les cineastes, les creadores han anat proposant la seva mirada.
9: Una invitació a conèixer la mirada d'unes dones tan creatives com compromeses.
1: I avui marxem al ritme de Fades. Si no

0: Actua en aquesta nit en el marc de les festes de Sants. El seu pop urbà i festiu arribarà a la plaça Can Climent a partir de les 11.
1: Som en Chopin i no George Sand. Tota Mallorca està flipant. Som icònic, maricuní. Per Vall de Mosa te dic ui, ui. Una història de ciència-ficció. Aquestes barres són revolució.
2: Jo no vull una moda videotrucada de París a Lloretes Massa.
0: Amb ells marxem, la informació continua en aquesta sintonia i al portal rtv-baixa.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.